La nit tinc un neguit rondant, la nit tinc un neguit al pit, que marxes forçades ve a mi, crec que sempre em fa por l'amor. És cert que he burlat el destí, jugant amb les cartes tants cops.